0: Inscripciones en elitechip.net.
1: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Tacobel, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universidad de Mallorca, Adema, Mercedes Autovidal, Cobra Rey, Agromar, Palmaquan, Illes Water, Ona Clínic i l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma. Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.